0: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Avui són les 12 i 23 minuts, és dimecres 23 de setembre i així és el punt de partida dels diàlegs radiofònics que ens acompanyaran fins a les 2 del migdia. Unes entrevistes que en no res aniran al voltant de l'actualitat i dels projectes de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Per primera vegada en aquesta temporada 2026-2027 serà la primera edició d'Arrel. En res, rebrem els gerents de l'ens supramunicipal, tant a Lluís Mollor com a Josep Albert, i també la coordinadora d'Actallo, que és el projecte del Pacte Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament al Coll i Biontinyent, Estefani Canet, que hem parlat també de novetats i d'este programa, les activitats que estan duent a terme, i també un balanç des que la Mancomunitat és, o presideix, millor dit, aquest Pacte Territorial Actallo. També estem immersos en aquesta setmana modernista, així que avui també en el nostre programa els indicarem quines són les activitats que van a ser protagonistes avui per la vesprada, però també els donarem un avançament del que passarà demà dijous i sobretot el cap de setmana. A la una del migdia, com sempre, connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER perquè els actualitzen com va l'actualitat en aquest moment del dia. I després de nou estarem amb tots vostès i també a la primera edició de la temporada de SER Legal. Avui ens visita l'advocada Laia Santamaria i els parlarà de dos temes amb interès. No els avança molt més perquè els cite a partir de la 1 i 7 més menys del migdia perquè l'escolten. I els últims compassos dels dimecres al programa ja ho saben que estan dedicats a l'anàlisi, l'opinió, amb la tertúlia de polítics. De nou, regidores i regidors dels 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi estaran en aquesta tertúlia, que està presentada i moderada per Lucía Gadea. I així arribarem fins a les 2 del migdia. Aquesta serà la banda sonora que els hem preparat per avui, així que gràcies per elegir-nos, per sintonitzar el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online, bé perquè han entrat a radioalcoi.com i a la part baixa han apretat el botó del play, bé perquè ens escolten a través del mòbil a l'aplicació de la cadena SER, han seleccionat Radio Alcoi i ahí estem, o també perquè en aquests altaveus intel·ligents els han indicat que ens sintonitzen. Siga com siga, gràcies per estar a l'altra part, perquè estiguen fent el que estiguen fent ara, si estan treballant, si estan a casa, conduint, caminant, el que siga, gràcies. I estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi. Però antes te pregunto, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: Atención, Joyería Sancho informa. Durante el último mes, el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas. Su oro vale mucho. Más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico. ¡Aprovéchelo! Joyería Sancho. Donde su oro vale más.

0: Ben, que ens obri de nou aquesta secció d'Arrel, on contem l'actualitat i els projectes de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanyen Lluís Mullor, gerent de la Mancomunitat. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Josep Albert, gerent de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I li dono la benvinguda a Estefanie Canet. Ella és tècnica de recursos humans i coordinadora d'Actallo. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Estem en aquests compassos de setembre en què tot es torna a reprendre, en què comença un nou any, un nou curs, i en aquest sentit, Lluís, el Servei de Transport Universitari, que de nou està en marxa.
1: De nou està en marxa i, bueno, pues, com sempre, ja sabeu que tots els inicis de nou curs pues, sempre hi ha alguns problemes, algunes incidències, però bueno, que van resolvent-se sobre la marxa. I l'única, hi ha dues novetats importants en el servei a partir d'este curs que comencem ara. El servei és exclusiu només per la gent que tinga la targeta STU, és a dir, que ja no està compartit ni es pot utilitzar per altres usuaris que tenin altres tipus de targeta o el que sigui. Entonces, només és l'STU. Qui no tinga la targeta no pot accedir al nostre servei en els nostres horaris d'autobús. Entonces, pues, bueno, sí que tenim, hem rebut pues, gent pues, que hi venia millor este horari que el de la línia regular, clar, l'utilitzava, però bueno, és que és exclusiu i és per nosaltres. Entonces, així no podem evitar a voltes que estigui l'autobús saturat, no pugui pujar els nostres estudiants perquè estava utilitzant-se per altres usuaris. Era un problema que teníem i bueno, esperem que en aquest nou sistema pues, es reconduïsca tot i vagi tot millor, però bueno, hi ha gent que ha vingut millor, altres que ha vingut millor, pitjor, pues bueno, nunca llueve al gusto de todos. Però bueno, a part d'això pues, hem tingut recordar també que continua la vaga d'autobusos, cada volta té menys repercussió per ells, però bueno, estan ahí, tenim uns serveis mínims, que per exemple el d'anada, pues, el de les 8 del matí que ells des de Muro, pues, i passa per acá, les 8 i mitja, ells no podem assegurar que es pugui fer servir, igual com el de tornada, que des de la universitat que és el de les 7 i quart i el de les 8 i quart, tampoc podem assegurar que es pugui servir el dia. Lo important és que si algú vol utilitzar aquests autobusos que no estan en els serveis mínims, tenen que tocar a l'estació d'autobusos per assegurar-se si aquest dia es fa el servei. Si es fa aquest servei, poden utilitzar-lo. Si no, pues, tindran que utilitzar les altres vies, les altres itineràncies que hi ha marcades. I hem ampliat també pues, dos parades més en la parada d'àrea gràfica, sobretot per al tema d'anada, en l'autobús de les 13:40 i de les 2:30, perquè quan passava per allí pues, hi havia gent que no tenia, s'han donat compte que no hi havia cobertura per a la gent de la zona alta, entonces sí que poden anar els estudiants i arreplegar d'allí l'autobús. I una altra novetat pues, que s'han donat compte que a l'hora de demanar les targetes pues, no sé, hi ha hagut unes incidències pues, que no ens han enviat el padró com de humana, ens l'han enviat de fa un any o dos anys, o ens han enviat la còpia del llibre de família. Entonces hem editat un vídeo explicatiu que està penjat en la web on pues, qualsevol de forma intuïtiva molt bé pues, s'explica tot el procés. És un vídeo, l'acabem de penjar ahir, el vam penjar ahir, i la veritat, pues, jo esperem que això faciliti un poc més la tasca als estudiants i als pares, sobretot el tema de poder tramitar la targeta STU. Recordar que pues, es pot demanar targeta en qualsevol moment de l'any i que per, renovació i nove, per les renovacions acaben el dia 31 d'octubre, les renovacions de targetes de cursos anteriors. I bueno, ja està, pues, en principi avant, i per ara sí que va funcionar bé el servei.
0: Eixa, el vídeo...
1: Llevant aquestes incidències que van sorgint, però bueno, anem solventant-les sobre la marxa.
0: El vídeo dic en lamancomunitat.org.
1: Sí, exactament. On entra la gent normalment en l'apartat de joventut, apetes ahí, i després posa el transport universitari i este se desplega tot el que és el transport universitari i hi ha un vídeo explicatiu molt claríssim de com es fa.
0: Quan parlaves de la parada de l'àrea gràfica, és el carrer d'Alacant, en la Vetllata?
1: Sí, on està, sí, exactament, l'avinguda d'Alacant, que va amunt, sí.
0: El servei de transport universitari que està en marxa, com també continua l'activitat a Actallo, Estefanie, perquè ara, des de setembre fins a final d'any, crec que teniu diverses coses programades, no?
3: Sí, sí, tinguem una agenda molt carregada, amb cosetes molt interessants. Tant, pues, doncs, nosaltres tenim tant a la part d'estudiants, de centres educatius, ciutadania i empreses, així que per als tres. Començarem ja aquest mes d'octubre.
0: Sí.
3: Tinguem un encontre d'agents de desenvolupament
0: locals,
3: en IBI, on reunim a tots els agents de les diferents comarques, es creen sinergies, es comparteixen estratègies, etc. També tinguem un encontre de tallers d'ocupació de la vora, en aquest cas el portarem també a Olleria, o sigui, distribuïm molt les activitats en les diferents comarques on treballem, i també reunirà els principals tallers d'ocupació i també entre ells doncs, parlem del mercat laboral, de les oportunitats que sorgeixen, compartirem també informació, moltes col·laboracions, sinergies. Durem també a terme, d'ací fins a finals d'any, en les tres comarques, les jornades d'estereotips professionals, que principalment pues, va dirigit a estudiants de segon de l'ESO, on donem a conèixer pues, diferents professions, oficis, i ja intentem d'alguna manera apropar els estudiants al món de l'empresa, i, bueno, i també anem a dur a terme la jornada de bones pràctiques, de bones pràctiques d'atracció i fidelització del talent. Aquesta es durà en Alcoi,
0: sí,
3: el proper dia 26 de novembre, i d'ací en breu pues, donarem més informació.
0: Sí, perquè sí, sí, tant a les xarxes socials d'Actallo com a la pàgina web, ahir sí, puntualment informo de tot el que esteu desenvolupant, no?
3: Efectivament, ahir està tot actualitzat, si també hem aprofitat aquest estiu, doncs els centres estan tancats, les empreses també estan més parades, per a publicar noves píldores formatives dirigides tant a empreses, tant a la ciutadania que està en recerca de treball com a personal orientador i demés, píldores formatives, com per exemple de mercat laboral, de contractar un certificat digital, de bones pràctiques, de retenció del talent, o sigui, ahir ho tenen tot en la web d'Actallo. Vale? També nosaltres tinguem una tasca de treballar molt pròxims als centres d'educació,
0: sí,
3: però volem impulsar molt els estudis d'FP. I sí que volia fer no, una menció de que avui, dia 23 de setembre, s'ha tancat un període de matriculació, però a partir del dia 28 de setembre i fins al 8 d'octubre s'obre una nova convocatòria on les persones interessades en realitzar un cicle de formació de grau mitjà, superior o un curs d'especialització, val? Pues tenen una oferta formativa encara oberta i poden matricular-se i poden inscriure's. Val? Tota aquesta informació està tota publicada en la nostra web. Els passos que deuen fer, on deuen dirigir-se, etc. Llavors sí que animem a la gent que, pues, que tinga pensat estudiar alguna coseta, etc., pues que s'anime i, bueno, i per què no, que visita la web i veja també les vacants, que la veritat és que n'hi ha moltes encara per cobrir.
0: Sí, tenen dubtes, vull dir, està molt ben explicat Actallo.es, però tenen algun dubte, vos poden telefonar i preguntar perquè es pugueu orientar, perquè tal vegada no saben ben bé on adreçar-se, en què inscriure's i els falta ahí un empentone final.
3: Efectivament, en la web d'Actallo apareix el nostre contacte, el nostre tant telèfon com email, i podem assessorar-los tant en temes de recerca de treball, que molta gent també es crida a nosaltres, com en temes de matrícules, de centres que fan certs tipus de graus, on poden, com fer-ho, tot això nosaltres oferim aquest servei a la ciutadania, llavors sense cap problema.
0: Parlaves abans que doneu cobertura a tres comarques, recordem que és un pacte territorial, sí, l'Alcoi, el Comtat i la Vall d'Albaida.
3: Efectivament.
0: A Ràdio Alcoi tenim molts oients no sols d'aquest territori, sinó sí, també sí, passant sí, a la província de València, amb la qual cosa, si ens estan escoltant, sàpien que també poden gaudir del servei que oferiu, no?
3: Efectivament, efectivament, ho tinguem tot, nosaltres publiquem, la veritat és que siguin molt actius en xarxes i en la nostra web. Hem generat en aquest dècim projecte molt de material didàctic, de suport, tant per a empreses, estudiants, ciutadania, poden accedir a ell i en qualsevol moment pues, tenen el nostre telèfon i les portes obertes per atendre'ls en qualsevol coseta que es puguem ajudar.
0: Sí, perquè ara esmentaves aquest inici de la formació professional, del curs, que poden inscriure's, que estan a temps, però també ara en setembre noteu que darrere les vacances ara la gent torna a activar-se en la recerca de la ocupació.
3: Efectivament, la gent és com que comença l'any en setembre, no sí, comença en gener. I és com que tots venen les piles carregades, amb ganes d'aprendre, de nous propòsits, en els propòsits, llavors hem activat tots els tallers també de que nosaltres fem d'ocupació i estan sol·licitant-se molt. Per exemple, la setmana que ve anem a tindre una entrevista en el COI de mercat laboral i no entenyent, anem a col·laborar també en IBI en unes jornades, que la gent ens sol·licita, ens demana.
0: Són tallers o activitats gratuïtes per a aquestes persones que tal vegada ara estan desocupades?
3: Són tallers gratuïts, val? Que estan publicats en la nostra web, la ciutadania pot accedir a la nostra web, veure els cursos que n'hi ha, i ahir també figura com inscriure's a aquest taller. Val? És molt fàcil.
0: Estefania, quantes persones ateneu?
3: L'altre dia, per exemple, estàvem fent aixina comptabilitzant els estudiants que havíem atès, no? Sobretot a estudiants, hem atès a 3.400 estudiants. 3.400 estudiants, es diu prompte. Hem portat més de 200 activitats a l'aula. Quan parle d'activitats a l'aula, parle de que hem entrat nosaltres a explicar-los als estudiants de tercer, quart, batxillerat, segon, etc. La formació com a, les diferents fases de formació o vies alternatives de formació, el mercat laboral, veient que el coneixen molt de prop. Vale, perquè el mercat laboral de les diferents comarques té molta necessitat de mà d'obra qualificada i vull que també els nostres joves el coneguin. Hem portat més de 200 activitats, hem portat inclús moltes empreses dins les aules perquè s'expliquen als estudiants què és una empresa, com funciona, els perfils que fan falta, la formació, etc. I en quant a usuaris, a gent que ens ha demanat el nostre servei d'assessorament, podria dir-te que m'ha plegat fins a 300 persones a nivell individual. En quant a tallers, hem arribat a molt més. No tinc la data exacta, seria dir-te, no seria objectiva, però hem arribat a molts.
0: Este balanç que fas és en l'actual projecte que està amb la presidència de la Mancomunitat, no?
3: Efectivament, sí.
0: Jo crec que Actallo cada vegada és més conegut, el vostre projecte, però si ara mateix hi ha alguna empresa que no el coneix, que està interessada d'aquest territori i que vol posar-se en contacte amb vosaltres perquè està buscant gent qualificada, perquè a millor necessita algun tipus d'assessorament, ho pot fer?
3: Clar, sense cap problema. Clar, sense cap problema. Nosaltres, per exemple, hasta fa poc, el que hem llançat, inclús, es busquen molt les empreses perquè saben que treballem molt pròxim a centres d'educació i sobretot FP. Llavors, moltes empreses tenen, d'alguna manera, dubtes de com incloure estudiants per a fer el que és la formació en empresa. El que abans diuen és les pràctiques
0: de l'empresa.
3: Llavors, nosaltres hem creat una píldora formativa i estem oferint aquest assessorament de tota la documentació que necessiten, ficar-nos en contacte amb els centres educatius que porten aquesta especialitat en si per a... Sobretot el que és alleugerant i facilitant tot el procés este d'incorporació d'estudiants per a fer la formació en empresa a empresa. Llavors, qualsevol empresa que tingui algun dubte es pot cridar i nosaltres l'assessorem, la fiquem en contacte amb el centre, amb els prospectors, o sigui, cap problema.
0: En actallo.es tenen tota
3: la informació.
0: Sí. Quanta activitat, Estefani, feu, eh?
3: Està molt bé.
0: I, a més, un equipàs que teniu allà, Actallo.
3: Sí, molt potent.
0: Josep, podíem, no? Està sent un bon projecte que esteu presidint des de la Mancomunitat de l'Alcoi al Comtat en este temps.
2: Sí, la veritat que sí, que, bueno, està acabant-se ja, la veritat, que a final d'any, no? Però que estem molt contents, doncs, per, jo crec que té el que aporta, no? A la promoció econòmica que és tan important en aquestes comarques i en definitiva, doncs, a l'ocupació, no? I a la formació. I, evidentment, s'entrellaça entre elles. I, per tant, per a ser la primera vegada que la Mancomunitat gestiona o encapçala el projecte Actallo, doncs estem molt contents per les dades que acaba de donar Estefani, doncs la veritat que sí, que està molt bé i que pensem, doncs, que hem deixat el llistó molt alt per al que vinga després, doncs que continue, perquè, bueno, també cal dir, no?, que enguany celebrem el desè aniversari, no?, i per tant anem a celebrar-lo, a més, o, bueno, deixa que Estefani, si vol, comente.
3: Sí, diguem, llavors portem 10 anys de projecte, que es diu Pronte, molta feina i moltes coses, doncs, que van començar des de zero i ara s'han professionalitzat.

0: i com és?
1: Sí, la veritat que tant en aquest cas el concurs d'empreses i d'emprenedors, pues, bueno, estem en la fase ja de valoració de les propostes que s'han presentat i el jurat en aquest cas pues, està deliberant, no?, i valorant totes les propostes presentades, i fins a pràcticament finals de novembre, principis de desembre, enguany recordem que celebrarà en la localitat de Muro la gala, no?, d'entrega dels premis, i per tant, pues, bueno, el fet és que mentrestant pues, el jurat valora, no?, les propostes presentades i a veure quina ens aporta, no?, eixa innovació, no?, i eixe emprenedorisme que tant valorem en este cas en aquestes comarques.
0: Recordem que és un certament en dues categories, a millor empresa, millor projecte emprenedor.
1: Emprenedor, correcte.
0: Uh-huh. I de nou s'ha demostrat el talent que hi ha en esta comarca.
1: Sí, la veritat que justament, a més, recordem l'any passat en emprenedors va guanyar el projecte Barri Lada, que tal, i enguany participa en la fira gastronòmica. Sabeu que nosaltres com a comunitat participem de la fira gastronòmica que celebren a Alacant a principis del primer cap de setmana d'octubre, uh-huh, i bueno, ens va demanar poder participar i mostrar, no?, el que havia fet el seu producte, la seva innovació, no?, i per tant pues, bueno, ens agrada pues, això, que al final s'establís una col·laboració d'alguna manera i que després aquests productes que innovadors, no?, que després es puguen mostrar en fires com la gastronòmica o quan arriba el moment, la de Cosentaina, mm-hmm, o altres esdeveniments que es puguen celebrar.
0: En les properes setmanes coneixerem la decisió del jurat d'aquest concurs d'empreses i emprenedors. La 13a edició és?
1: Estic la 14a.
0: 14a. Una més. Una més. Però esmentaves aquesta fira gastronòmica que se celebra a IFA, a la, sí, institució firal d'Alacant, que de nou la Mancomunitat hi tindrà un expositor precisament perquè estaves esmentant, no?, donar visibilitat a tot el que es genera, sí, en quant a gastronomia de l'Alcoi.
1: Sí, nosaltres en aquest cas el que fem és participem, ja portem anys participant d'aquesta fira gastronòmica, bueno, estem ja en la part de turisme i evidentment ahir sobretot donem visibilitat als productors. Sabeu que nosaltres tinguem un agroportal que es diu Agroportal al que ja ha comptat, agrupem més de 20, una vintena de productors que, bueno, des de mel, oli i demés, a través de la web de la Mancomunitat, qualsevol usuari o usuària poden accedir i veure pues, els productes que ofereixen aquests productors i en aquest cas aprofiten la fira gastronòmica per a que presencialment puguen oferir aquests productes i que la gent pugui saborir-los també, evidentment. Mm-hmm. I parlem doncs, d'oli, mel, bueno, tots els productes que fem, que es fan així en aquestes comarques, i la veritat que està molt bé. I des de l'any passat el que hem introduït també és a través de que hi ha una interrelació entre el producte i després la cuina, no?, perquè la fira gastronòmica, entre altres coses, evidentment també mostra, no?, com es cuinen aquest tipus de productes. I l'any passat ja va participar el grau de cuina del departament de cuina de Batoll, mm-hmm, i enguany torna a participar, en aquest cas tant el divendres com el dilluns, els alumnes de cuina de Batoll, no?, del grau de cuina i tal, pues, participaran i mostraran les seues habilitats, no?, a l'hora de precisament cuinar aquests productes. I el cada setmana pues, ja en este cas era Teresa de Cocinando con TJ, que és una xica que més té molts seguidors en les xarxes socials, en el tema de cuina i demés, pues, també mostrarà com fa els seus productes i demés. La veritat pues, que bueno, ens agrada que participen i que a través del Mancomunitat pues, mostren la bona cuina, no?, que tenim en les comarques, que també és vendre turisme, no?, és el turisme gastronòmic i ben bé podem presumir, tenim estrelles Michelin i tenim restaurants amb molt bona qualitat i per tant, pues, bueno, en aquest cas des de la Mancomunitat el que volem és que a través d'aquesta fira pues, també coneguen el que suposa aquesta cuina i aquests productes que estan en aquestes terres.
0: Uh-huh. I per altra banda també en quant a turisme es vol fer un objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural, de fomentar l'oci, de fomentar l'activitat física amb aquest repte 20.000, Josep?
1: Sí, la veritat que bueno, és un repte que vam plantejar a principi

0: principis d'any, i en este cas, pues, bueno, es va acabar, i ara, si vol, el meu company Lluís, sí, Lluís comentarà exactament.
1: Com sabeu, pues, bueno, van participar 477 persones d'ací de la comarca, van guanyar 53, o sigui, 53 van aconseguir el repte, i van fer una xicoteta gala de cloenda d'esta primera edició, que bueno, esperem que no sigui la primera i última, perquè com ha tingut molta repercussió i ha tingut molta consideració en la comarca, pues jo crec que tenim que pensar fer una segona edició, ¿vale? I estarem en ello, ¿vale? Entonces van fer una xicoteta gala d'agraïment i es van donar pues, a 53 participants es van donar un detall, i els tres que van guanyar pues, van donar el premi. Després van fer una picaeta, o més que res era un reconeixement i tancar esta primera etapa del 20.000.
2: I com deien els participants, que els havia agradat?
1: Es va agradar moltíssim, sí. I nosaltres també vam plantejar el tema de que ens va agradar moltíssim el feedback que vam recibir, enviamos fotos, hi havia gent que ho va gravar en dron, vull dir que va ser un segut meravellós, perquè tot han fet fotos i ens han enviat fotos i tot, i ens han etiquetat en, bueno, un munt de puestos de tots els cims que han anat pujant, i bueno, l'important és donar a conèixer pues, totes les muntanyes, sí, i la comarca que hi ha, i la veritat sí que ha tingut molt bona acollida, i és una llàstima que es quedi ahí, però jo crec que
0: no, anem a intentar que repetir, i evidentment com hem fet la primera edició, ja sabem que cal millorar, i sobretot el que fomentar l'esport, fomentar Stephanie Podir, que és una, sí, és una esportista d'elit pràcticament,
3: mm-hmm. però
0: bueno, el fet és que el que s'intenta és fomentar l'esport, el turisme de natura i de més, i bueno, estem contents, pues, que hem arribat pràcticament a 500 persones, no? I era un dels objectius, no? De tal, per tant, estem contents, estem col·laborant també amb els de la ultramediterrània per a veure com fomentem millor i de quina manera millorem, no? Aquest repte, i bueno, d'això es tracta, al final de sabem que la gent avui en dia és molt competitiva i per tant, pues, bueno, intentem d'alguna manera pues, fomentar, no? Aquesta competitivitat i sobretot el respecte a la natura i que gaudisquen dels paratges tan impressionants que tenim en aquestes terres.
2: I la cultura no ha deixat de sonar durant aquest estiu a la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, als municipis que la integren, però abans de saber d'aquest cicle de contacontes i de somriu, jo volia preguntar-te, Josep, pel concurs de memòria històrica. Actualment ja estan celebrant-se les cinquenes jornades de memòria històrica a Alcoi, Cocentaina, Muro, Ibi i també Benilloba, però aquest cicle conclourà el 23 d'octubre a Muro amb el lliurament dels premis d'aquest certamen.
0: Sí, han començat ja les jornades i tal, i bueno, en este cas també el jurat està deliberant, no? Les propostes presentades, recordem, pues, que hi havia quatre categories i demés, per a projecte audiovisual o per a obra literària, i després dins d'aquestes modalitats, pues, per a públic en general o per a alumnat de FP, de batxillerat i de més, i bueno, i en aquest cas, pues, el fet és que pensem que les propostes que s'han presentat estan, bueno, s'han de valorar evidentment i tal, però que bueno, és la segona edició, i com parlàvem abans en el repte, pues es motiva, pues, perquè sabem que la gent intenta superar-se, i esperem, pues, que el nivell siga inclús millor que el de l'any passat, i per tant, pues, bueno, sí que finalitza en este cas en Muro les jornades, serà en aquest moment quan s'integraran els premis i demés, i bueno, pues, molt agraïts també, encantats nosaltres de col·laborar amb el Fòrum de Cocentaina, no? De Memòria Històrica, i amb totes les entitats i ajuntaments i demés, pues, que participen, bueno, sabem que el tema de memòria és important, i nosaltres a la Mancomunitat encantats d'estar ahí.
2: I ja per acabar, com dèiem, el cicle de contacontes i de somriu, que continua.
0: Sí, en aquest cas el somriu, estem, bueno, queden ja dos actuacions per realitzar. Una és en Alfafara, el dia 9 d'octubre, i l'altra en Alcoletge el dia 10 d'octubre. Són les últimes ja que queden durant tot l'estiu, sabem que tal, a més enguany hem intentat, bueno, si heu accedit al cicle Somriu i tal, pues, ha estat molt ben organitzat, pensem que hem anat millorant, no?, el que és l'organització del cicle, i que per tant, doncs, bueno, d'alguna manera amb aquestes actuacions ja donem per finalitzat el cicle, i després doncs, farem una valoració, perquè també ens agrada preguntar ara als alcaldes, bueno, als ajuntaments, en definitiva, alcaldes, regidors i tal, quin un poc la seva impressió i tal, i bueno, i veure doncs, en què podem millorar per això, però bueno, vegem que ha estat molt bé i que amb aquestes dues últimes actuacions doncs, ja donarem per finalitzat el cicle Somriem d'enguany. I pel que fa al contacontes, doncs, bueno, el passat 9 de setembre es va celebrar a Cocentaina l'actuació de Cocoteatre, i ja per al mes d'octubre està previst en el col·legi a celebrar segurament del cap de setmana, encara no està definit, però el cap de setmana festiu 9, 10, 11, 12 d'octubre l'actuació, i sí que en l'Alqueria d'Aznar serà el dia 10 d'octubre, ¿vale? És quan es celebrarà i ja ho anunciarem en aquest cas, sobretot el que comentava, en el col·legi encara no està definida exactament la data, doncs informarem, però amb aquestes dues últimes actuacions donarem per conclòs aquesta ruta contacontes, i molt contents, doncs, perquè bueno, sabem que també té molta acceptació i la gent pues, encantada, no?, de que un any més la Mancomunitat aposti pues, per això, per aquesta tradició oral i per, en aquest cas, per el contacontes que, bueno, que agrada molt, el convent dir sempre, ha sigut als menuts, però també als majors.
2: I que a les xarxes socials de la Mancomunitat també sempre anuncieu les dates i els artistes o els narradors d'històries que van pels municipis, així que ahí també es concretarà aquestes cites que estan ahí per al mes d'octubre.
0: Correcte.
2: Com sempre, un plaer, Lluís Mollor i Josep Albert, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: I Estefani Canet, que és coordinadora d'ACTA i tècnica de recursos humans, també, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.

0: Amb Ecos de Levante de Gonzalo Borrachina Sellés encetem aquesta secció de l'agenda modernista. Perquè aquesta vesprada a les 5 i mitja hi haurà un taller solidari de barrets i pentinats modernistes. Està organitzat per ACOIFA i l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Junta Local de Sedal Coll, i faran eixes barrets i també pentinats. Serà a l'Àgora. Les limitades 100 places i caldria inscripció. I a les 7 de la vesprada, conferència, la música en el cinema mut, a càrrec de Carles Castillo, organitzat pel CAEA. Serà Fundació Mutua Levante. I una hora després, Cineclub Modernista, Cinema Silent, que organitza l'Ajuntament d'Alcoi amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant i també de Fundació Mutua Levante. Avui, a Fundació Mutua Levante, a partir de les 20 hores, es podrà veure la pel·lícula El gabinet del doctor Caligari, de Robert Wiunen. Aquestes són les cites per aquesta vesprada, però ja els avancem que passarà demà, dijous 24, perquè a les 7 i mitja hi haurà una conferència, la producció musical femenina al Coll, evolució històrica des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, a càrrec d'Anna Figueroa Pérez, i està organitzada també pel CAEA. I serà el segon passe del cinema modernista, Cineclub Modernista, Cinema Silent, demà també a les 20 hores, la pel·lícula L'home mosca, a Fundació Mutua Levante. I el divendres, a partir de les 7 i mitja, serà el pregó. Ja coneixen que serà a càrrec dels personatges Gonzalo Barrachina i José Canaleja. Serà els personatges històrics que estaran donant l'obertura oficial al forte d'aquesta celebració, que és eixa fira, que, per exemple, a partir del dissabte, en la Glorieta, a les 10 i mitja, serà la inauguració de tots els expositors i també aniran succeint-se les diferents activitats. Tota una proposta que poden consultar a l'agenda, que està publicada al web d'Alcoi Turismo, o també, si passen per l'oficina de turisme en la plaça d'Espanya, podran agafar un exemplar i ahir llegir amb deteniment els horaris, on és i què passarà. Però nosaltres també, així, en Hoy por Hoy, al Coll, els anirem fent aquest avançament d'agenda. I el solo d'Oboe, de Ecos de Levante, ens porta a l'informatiu de la una del migdia, en No Res, de nou, amb tots vostès.
1: Es la una, las 12 en Canarias.
2: Este es el momento en directo ahora mismo en el que Mari Carmen abandona su vivienda en el barrio de Retiro, en Madrid. Lo está haciendo en una camilla y ahora mismo Lidia Payo, lo estamos viendo a través de la televisión, lo está haciendo en camilla acompañada por los servicios municipales del SAMUR Social. No, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, lo acabamos de ver, cómo Mari Carmen está siendo expulsada de su casa. Lo hace en una camilla con los efectivos, los trabajadores del SAMU Social, que llevan bastante tiempo en su casa, llevan toda la mañana con ella. Es el momento en el que Mari Carmen es expulsada de su casa. Sabíamos que la policía había entrado, que había desalojado a todos los activistas que estaban en el interior, que se habían encerrado, que la entrada, según nos habían contado, había sido bastante violenta, bastante forzosa. Ahora mismo le acaban de, bueno, están metiéndola en la ambulancia. Recordemos que Mari Carmen no solo tiene 87 años, sino una discapacidad reconocida. Tiene una prótesis de cadera, su salud física está muy deteriorada. Ha debido de ser una bajada bastante complicada porque ella vive en un sexto piso y al parecer, por lo que nos han trasladado, el ascensor estaba roto. Y en este momento pues estamos viendo cómo la están introduciendo en esta ambulancia, pues, evidentemente para llevarla a algún centro hospitalario, porque su salud se ha debido de ver muy, muy comprometida durante estos últimos minutos, estas últimas horas. Como podéis escuchar, lo estamos viendo nosotros, pero también lo están viendo todos los vecinos y los activistas que llevan concentrados aquí toda la mañana. Estábamos en una calma tensa, aparentemente tranquila, y se han activado de nuevo. nuevo, porque ellos también están viendo cómo pues se está produciendo evidentemente y efectivamente ya este traslado forzoso de Mari Carmen en una ambulancia para llevarle a algún centro hospitalario.
2: Se acaban de cerrar precisamente, Lidia, las puertas de esa ambulancia del SAMUR, que va a trasladar, como dices, a Mari Carmen a un centro social. Es de momento la solución que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Recordemos, también le ha ofrecido a Mari Carmen una plaza en una residencia de la Comunidad de Madrid. Es sin duda la foto a esta hora, esa salida de su vivienda en la calle Sáenz de Baranda, en el distrito de Retiro, en Madrid, de Mari Carmen. Esta mujer, recordemos, 87 años, con un 50% de discapacidad, y que llevaba, Lidia, viviendo allí 70 años, más de 70 años. Allí vivió su juventud junto a sus padres y se ha convertido hoy en esa foto, en ese referente de una noticia que pone el acento, pone el foco en un modelo, el de la vivienda no sostenible, el de los fondos buitre, que bueno, que se ha convertido en un problema en una ciudad como Madrid, pero también en otras muchas ciudades españolas.
3: Avanza ahora mismo, Javier, la ambulancia con las luces puestas por esta calle, el único carril que no está cortado porque el resto está cortado por la policía y los activistas. Vemos cómo se aleja ahora mismo la ambulancia.
2: Vamos a recordar, si te parece, Lidia, ahora regresamos contigo, todo el revuelo político que se ha ido montando durante la mañana a partir de este asunto. Recordemos que el fondo buitre se llama Urbagestión, que es el propietario de esta casa que ha tenido que abandonar Mari Carmen, que le ha negado incluso esta mañana Mari Carmen, ya última hora, incluso una hora, 60 minutos para poder recoger sus cosas. De hecho, había una persona anónima, un donante, que le ofrecía o se ofrecía para pagar a Mari Carmen la cuota mensual del nuevo alquiler situado en 2.600 euros por parte de ese fondo buitre. Tampoco el fondo buitre ha querido aceptar esta opción. Y como digo, a partir de esta noticia se ha provocado un importante revuelo político. Sumar, de hecho, está presionando para que el martes que viene, el Consejo de Ministros apruebe el decreto con la ley de vivienda que quiere impulsar el Ejecutivo. Acaba de hablar en los pasillos del Congreso la ministra de Viviendas, Isabel Rodríguez.
4: La empresa se cachondea de las administraciones públicas, se cachondea de la ciudadanía española porque tiene una presidenta que les protege. Que ayer mismo, insisto, cuando los movimientos sociales, cuando los movimientos vecinales, cuando el movimiento cultural estaba apoyando a Mari Carmen, ella se fue a apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando.
2: En redes, la ministra Mónica García ha dicho también esta mañana que el PSOE no puede seguir dilatando más este asunto, que no hay otra opción, ni más Mari Carmen, se ha escrito, desahuciadas, ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla. Esto ha escrito, como digo, Mónica García en redes. Se llevan ya la ambulancia de Mari Carmen y estamos viendo ahora mismo, Lidia Payo, todos los activistas gritando en esa calle Sáenz de Baranda.
3: Sí, lo que gritan es asesinos, lo llevaban gritando toda la mañana, que si la echaban a la calle la iban a matar, evidentemente por ese estado de salud y por esa edad que tiene Mari Carmen. Lo decías ahora, Javier, el fondo buitre no ha querido aceptar esa oferta de un donante anónimo para suplir el alquiler que le faltaba. Tampoco la jueza en la comisión judicial ha querido dejarle un tiempo, ya sean 15 minutos, una hora, para que Mari Carmen pudiera recoger tranquilamente sus pertenencias. Y lo que llevamos contando toda la mañana es que le han dicho que es irónico que recogieran lo más inmediato, sus enseres más personales, más importantes, y que el resto se lo mandarían a alguna dirección que ya les pudiera ofrecer. Pero claro, el quid de la cuestión es que no hay alternativa habitacional. Mari Carmen no tiene ahora mismo una alternativa habitacional. Es verdad que los servicios municipales sí que están diciendo que le van a recolocar en alguna residencia del Ayuntamiento de Madrid, entendemos, pero Mari Carmen no tiene familia, ella lleva viviendo sola en esta casa muchísimo tiempo, y ahora mismo con lo único que cuenta es pues con las pocas cosas que haya podido recoger junto con el sindicato de inquilinas, y iremos viendo cómo se va.
2: Nos ha ido contando durante toda la mañana, Lidia, cómo se ha ido produciendo esa presión social, ¿no? Cómo eran menos durante la noche, lo contaba Becerra con Aymar a las 6 de la mañana ya, pero cómo ha ido llegando cada vez más gente, cómo ha ido aumentando la presión. Pero claro, ha habido un momento en el que los antidisturbios han entrado, han ido separando a la gente de ese portal de Mari Carmen, y evidentemente se ha ido preparando todo para la llegada de la comisión judicial, ¿no?
3: Eso es, ha habido un momento en el que un grupo de personas sí han podido quedarse, que son los que se han metido corriendo en el portal de Mari Carmen, en una acción organizada por el sindicato de inquilinas, y ahí van a permanecer, de hecho lo han hecho toda la mañana hasta que les acaban de expulsar. Al resto, incluida la prensa, nos han apartado a ambos lados de este bulevar. Es una avenida de unos 100 metros más o menos, nos han apartado a ambos lados de la calle, que es donde están también los activistas, que siguen coreando toda la mañana, han estado con esa presión social. Ahora mismo habrá como unas 100, 150 personas, pero es verdad que durante la mañana se han vivido momentos de mucha tensión porque ellos intentaban entrar y también intentaban que la prensa pudiéramos entrar, porque también ha sido muy complicado trasladaros todo lo que estábamos viviendo porque estábamos muy alejados. De hecho, ni siquiera estábamos donde estamos ahora mismo en este punto, que ya finalmente nos han dejado pasar. Pero sí, la presión social ha sido muy intensa, como en los otros intentos.
2: Gracias, Lidia Payo. En directo, esa es la noticia ahora mismo, 1:06 PM, Mari Carmen desahuciada de su propia casa. Esto es Hora 14, la SER, además de esta cuestión que sin duda marca la crónica de este miércoles en el país. Estamos pendientes de otra cuestión de última hora. Ya les venimos contando desde primera hora en Hoy por Hoy que en el Congreso de los Diputados hay varias zonas precintadas por olor a gas pimienta. Alguien ha vaciado un bote en un baño. Todo esto después de que la diputada del Partido Popular, Anabel Vázquez, haya sido expulsada a primera hora del hemiciclo durante la sesión de control después de sacar un bote precisamente de ese gas, diciendo que es un material escolar básico en Ceuta. Una mujer de Mauritania que estaba visitando el Congreso ha tenido que ser atendida con signos de intoxicación, pero para la propia Anabel Vázquez un bote de gas pimienta no es un arma. Como digo, hay una cuestión de última hora sobre este asunto. Ya sabemos qué ha pasado y qué ha pasado con ese bote tras la expulsión de la diputada del PP, Ana Vázquez. Congreso, Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, la diputada del PP ha defendido durante toda la mañana que entró al hemiciclo con el spray vacío, pero un trabajador del grupo parlamentario del PP ha reconocido que la diputada le ha pedido al salir que fuese a limpiarlo. Él ha ido a otro edificio dentro del complejo del Congreso y, según su versión, lo ha accionado varias veces en el lavabo, que luego ha quedado clausurado. El incidente ha obligado a cerrar 3 baños, una cocina y un comedor del Congreso. Se han desalojado también los despachos de los grupos parlamentarios de Vox y Bildu, y en otras zonas se han abierto las ventanas para ventilar las zonas. Fuentes del Congreso aseguran que se ha atendido a 12 personas, una de ellas por indisposición, esa mujer de la delegación de Mauritania que venía a visitar el Congreso. También otras personas se han sufrido síntomas como picores de garganta y en los ojos. Hemos visto cómo la policía se ha acercado a la diputada para hablar con ella. Ella sigue con el spray en la mano paseando por el Congreso, aunque según fuentes de la presidencia, los letrados han confirmado que se trata de un arma. El PP respalda la actuación de la diputada.
2: Estos asuntos abordarán, por supuesto, buena parte del tiempo de Hora 14 a partir de las 2, pero vamos ya con el deporte.
1: Hora 14. Las noticias de la una.
2: Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, Javier. La selección española sigue preparando los primeros 4 partidos de la Liga de Naciones. Arrancan el sábado, recordemos, contra Inglaterra en Wembley. Y además el Barça empieza a defender su título de campeón de la Champions femenina. A las 9:00 PM recibe al París FC y se juegan los partidos de semifinales del Mundial Sub-20 femenino de Polonia. A las 3:00 PM, España-Italia.
2: 1:09, volvemos a las 2, la una en Canarias.
1: Hora 14. El láser. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
7: ¿Sabías que tu ayuntamiento puede conocer su nivel de Smart City de forma totalmente gratuita? Avaesen pone a tu disposición un diagnóstico para detectar los retos de tu municipio y descubrir las soluciones que mejor se adaptan a la vida de tus vecinos. Hazlo hoy mismo en thinksmartcity.es. Es gratis.
8: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
9: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
10: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Radio Alcoy. Cadena SER.
12: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 27 grados centígrados.
13: Notas necrológicas.
14: Tanatorio Servisa informa. Ha fallecido a los 82 años de edad doña María Luisa Gadea Valero, más conocida como Marilú, viuda de don Francisco Molina Domènech. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este jueves 24 de septiembre a las 10 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte. Tanatorio Sant Jordi informa. Atención cocentaina. Ha fallecido a los 88 años de edad don Manuel Reig Pla, antiguo empleado de Mutua Levante. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este jueves 24 de septiembre a las 12 horas en la parroquia de Santa María de Cocentaina. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del tanatorio del Comtat, en el carrer Caballers número 5 de Cocentaina.
15: ha fallecido a la edad de 80 años Laura Catalá Sanz, casada con Jorge Jordá, antigua trabajadora de Novedades Cortés. Los oficios de misa corpórea en sepulto tendrán lugar este miércoles 23 de septiembre a las 19 horas en la capilla del Tanatorio Servisa, Zona Norte. La capilla está instalada en la sala número 5 del Tanatorio Servisa de la Zona Norte. Ha fallecido a la edad de 85 años Enrique Pascual Soler, antiguo propietario de la tienda Frutos Secos del Centenario. Los oficios de misa corpórea in sepulto tendrán lugar este miércoles 23 de septiembre a las 20 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la Zona Norte. La capilla está instalada en la sala número 4 del Tanatorio Servisa, Zona Norte.
16: Descansen en paz.
0: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
17: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
18: Comienza Ser Legal, el espacio de divulgación jurídica donde profesionales del derecho analizan de forma clara y breve cómo afecta la ley a tu día a día. Y además, un bloque específico de fiscalidad centrado en los impuestos, obligaciones y novedades que afectan a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Información rigurosa, explicada para todos. Esto es Ser Legal.
0: Laia Santa Maria, advocada, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Gràcies de nou per estar ací en Ser Legal i avui amb un tema que crec que porta molt d'interès perquè tal vegada, alguna vegada, hem estat, entre cometes, víctimes, no? De, per una part, les estafes i per altra part, la suplantació d'identitat.
19: Correcte.
0: Així que la primera pregunta, quin tipus d'estafes són més freqüents?
19: Bé, avui, com aquestes últimes sessions o aquestes últimes programes havíem parlat de dret civil, avui hem fet un canvi radical i anem al dret penal, no? En la vessant més, igual més popular, malauradament, perquè avui en dia són molt comuns aquest tipus de problemàtica, no? I és que, clar, vivim en un món molt digitalitzat, on tradicionalment les estafes havien sigut, al volta, un engany més de persona a persona, no? Igual algú que comprava alguna cosa i no estava en bones condicions o sigui, era d'unes altres característiques a les que s'havien parlat, però avui en dia, clar, tot això en la venda online i en tots els mitjans telemàtics que tenim, pues, diguem que s'ha fet molt més viral i exponencial, no? Entonces, clar, quin tipus d'estafes són les més freqüents? Bueno, n'hi ha moltes, no? Però les que més veiem en els últims mesos i que és que realment no n'hi ha setmana que no en passi alguna així mateix en Alcoi, que tampoc és que digues és una població mitjana, pues, bàsicament són les condemnes per internet i per mitjans electrònics, com que comprem molt per internet i també ja no comprar, sinó interactuem molt en internet, pues, tot el tema del phishing, que és realment rebre correus missatges, SMS, que igual ja no són tan comuns, però també se'n reben, que imiten a bancs, a empreses de missatgeria, a administracions, perquè també se n'han dient de la DGT falses, de l'agència tributària, i sempre duen com un enllaç baix, i aparentment pues, són molt reals, però no ho són. No? Després tenim les estafes de compra-venda, comprar coses que després no existeixen, en pàgines que són de venda de segona mà i coses que realment no es venen. Estafes bancàries, gent que el toca fent-se passar per un empleat d'un banc i el demana contrasenyes. Ara està també molt de moda, lamentablement, l'estafa del fals familiar. El toca algú fent-se passar, perquè clar, en la introducció de la IA, la nostra veu pues està en molts puestos i es pot falsificar. No? Entonces, pues també està donant-se les trucades falses. Després, estafes amoroses, també, per gent que es coneix per plataformes i es fa passar per un altre. És a dir, n'hi ha moltíssim tipologia, tota emmarcada dins d'una espècie d'anonimat que n'hi ha darrere de la pantalla i que, si no anem en compte, pues pot fer-nos caure en aquests enganys, no? Des del punt de vista penal, totes aquestes conductes poden constituir una estafa si es dona l'engany, l'aparència de lo que no és dins de la conducta delictiva.
0: I quan ens adonem que hem sigut enganyats, què hem de fer?
19: Pues a veure, actuar lo més ràpid possible, això sempre, val? Per tant, si hi ha hagut algun tipus de pagament o algun tipus d'intercanvi per mitjans bancaris, acudir sempre al banc, val? Bloquejar targetes, canviar contrasenyes, tot el que tinguin que volen intentar protegir, que no continuï s'engany o que accedisquen a més informació. Després, guardar totes les proves possibles, jo sempre ho dic, moltes voltes els procediments es guanyen o es perden per les proves que puguem tindre, captures de pantalla que puguen fer, o justificants bancaris, o tot el que puguem demostrar que ens han enganyat, pues això ajudarà després. I sobretot denunciar el procediment. Moltes voltes també per a poder aconseguir que ens tornen els diners o per a revertir aquesta situació, i altres voltes pues, també per poder seguir el fil, perquè per a bloquejar moltes voltes targetes ens exigeixen una denúncia prèviament. No? Entonces, bueno, pues, també posar-ho en coneixement de la policia, perquè a voltes pensem, no es pillaran, bueno, és que igual la teva denúncia és la que fa 10 i van estirant de la informació que van tenint de cada un que va denunciant, i aquesta informació al final fa que la policia pugui arribar als autors, però normalment darrere d'estos enganxos sol haver una xarxa important, no sol ser
0: una persona
19: amateur. Correcte.
0: I quines són les víctimes preferides dels autors o autors d'estafes?
19: A veure, no hi ha un perfil concret, perquè en realitat és que malauradament estem tots ahí dins del sac i tots podem ser víctimes, no? Perquè qui més i qui menys ha rebut un missatge que pareixia d'una missatgeria que anava a entregar-me un paquet, pareixia d'una possible multa de tràfic i no ho era, no? Entonces, realment no hi ha un perfil, però sí que és de veres que, pues, en el tema de les estafes de cridades de persones conegudes, pues igual un perfil de gent més major que no desconfia tant, o persones que utilitzen molt les xarxes socials, que compren molt per internet, o que tenen poca experiència en matèria d'esta de ciberseguretat, no? I bueno, pues, però lamentablement ja el dic, és que pot ser qualsevol, perquè tots estem dins de les xarxes.
0: Està ahí, però això és molt la precaució i la prevenció. Per tant, quines recomanacions oferiu per evitar caure en aquest tipus d'engany?
19: Pues són molt bàsiques i jo crec que ja les han dit 1000 voltes, però no està de més incidir, no? No donar mai contrasenyes a ningú, per molt que el toquen per internet, per telèfon i el diguen que són del banc, no donar mai contrasenyes, no donar mai pins, ni codis de verificació, ni res per telèfon, ni per WhatsApp, ni per res. És a dir, normalment les grans entitats no solen demanar-ho per estos canals. No clicar en els enllaços, per molt que estigues esperant un paquet i t'arribi un missatge de la mateixa missatgeria, no cliques. Val més anar-te'n tu, entrar en el buscador i entrar a la web d'aquesta missatgeria i posar el número de seguiment que t'han enviat en el moment de fer la compra i veure com està el paquet, que no clicar en enllaços que no saps, perquè aquests enllaços segurament el duen a pàgines fraudulentes que no són la real i entren a buscar aquests dades. O sigui, no desconfiar, sap mal dir-ho, però ja que no fiar-se de res. Han de viure un poc en aquesta alerta, perquè han de pensar que els que hi ha darrere són molt més tenen més coneixements digitals que nosaltres i nosaltres anem a pecar de ser un poc desconeixedors. Mm-hmm. Després, què més podem fer? La verificació de dos passos moltes voltes, que és quan el demanen a voltes si has posat una clave, a voltes també un missatge a un altre telèfon o a un email per assegurar-se de que eres tu. I després, desconfiar moltes voltes de coses que semblen massa bones per a ser veritat. És a dir, ara n'hi ha també una tendència d'oferir feines per internet que per no fer aparentment res el donen uns diners. Desconfiem de coses que no ho veiem clar, és a dir, no fem activitats per... No, és que mira, em donen 50 euros si, per exemple, obric un compte bancari i li donen les meves credencials a un altre. Això està passant molt i està passant en aquestes comarques. Bueno, pues desconfiem d'aquest tipus d'ofertes laborals perquè darrere n'hi ha alguna cosa més sempre. Per tant, pues diguem que estar un poc precavuts i tindre un sex sentit ahí de dir algo que mos parega un poc raro.
0: Exacte, no ser impulsius també, no? Perquè estàs comentant que estan demanant-me i això anem conduint.
19: I ningú regala duros a quatre pessetes, que diuen els abuelets.
0: Exacte.
19: Correcte.
0: Exacte. Per altra banda, Laia, què és una suplantació d'identitat?
19: Una suplantació d'identitat consisteix, així molt genèricament, en fer-se passar per una altra persona sense l'autorització d'aquesta persona, ¿vale? Fer-se passar per una altra. Habitualment és en la finalitat d'obtenir un benefici o alguna informació o de causar-li un perjudici a un altre, ¿no? Per exemple, pues, robar-li un compte bancari, crear un perfil fals en una xarxa social o en algun lloc en la identitat d'una altra persona. És a dir, hi ha que distingir-ho, la suplantació d'identitat no és sols un únic delicte, no? Sinó que normalment va acompanyada d'altres, del d'estafa, del de robatori, del de falsedat documental si han firmat algun document en nom nostre, del de revelació de secrets si han revelat alguna documentació o alguna imatge en nom nostre. És a dir, normalment no solen anar soles, solen anar acompanyat d'altres perquè la suplantació d'identitat és una finalitat per aconseguir altres coses, no? Entonces, per exemple, una persona utilitza les dades d'una altra per aconseguir diners mitjançant un engany, pues podria existir la suplantació d'identitat i, a més, l'estafa. Les dues coses. S'ha fet passar per tu i, a més, ha aconseguit uns diners fraudulentament, no? Això també es veu. Que també en un correu electrònic... I jo dono exemples perquè la gent estiga un poc
0: al
19: loro.
0: Sí. Són molt il·lustratius.
19: També un correu es van passar per una altra empresa i el diuen enviem els diners a este compte bancari. Fent-se passar per l'empresa i tu fas la transferència i resulta que aquest correu electrònic era d'una altra empresa o d'una altra persona o entitat, i aquest compte bancari no es correspon a qui se suposava que s'havia de correspondre. Entonces ahí tenim una suplantació i una estafa o un robatori, depèn de com estiga enquadrat, ¿vale? Però per això el dic jo que n'hi ha que desconfiar, sempre verificar ese número de compte bancari, a veure, comprovar-lo, que realment és el que nosaltres on volem dirigir els diners. ¿Vale? Entonces, bueno, pues això, no sol anar soles la suplantació d'identitat, perquè la suplantació és com un mitjà per aconseguir altres coses. ¿Vale? Moltes voltes també es fa molt per a crear perfils falsos en xarxes socials o inclús per a vendre coses en xarxes, en plataformes de venda online. Entonces, ese perfil està utilitzant-se d'una manera fraudulenta.
0: Ja ens ho estàs un poc avançant i indicant, no? Però jo volia preguntar-te com solen saltar les alarmes que algú està actuant en nom de la persona a qui ha suplantat.
19: Clar, a veure, les alarmes poden vindre de molts costats, no? Però alguns indicadors habituals que ens poden fer pensar avui si està passant alguna cosa és pues, rebre notificacions d'inicis de sessió que no han fet nosaltres. Val? Això, normalment quan inicia sessió des d'un ordinador, des d'una IP que no és la teua, sí que t'envia un missatge normalment i el diuen s'ha iniciat des d'ací i tu ja dius ui, pues jo no he segut, què ha passat? Canvis de contrasenya que nosaltres no hem fet, de repente entrem, la contrasenya que teníem ja no és... També és una cosa que a voltes no fem tan sovint com deuríem, les contrasenyes hi ha que canviar-les i no posar contrasenyes excessivament senzilles perquè tot això al final pues no ajuda a protegir-se, no? Després, rebre missatges o cridades de persones que aparentment són però no ho som. Entonces, moltes voltes, en les últimes recomanacions que he estat llegint, mos dient que quan algú mos demane diners o mos criden i mos diuen soc el teu familiar, tal, alguna pregunta de seguretat, algo que no me sapiau esa persona i tu, no? Que sapiau un dato que no estiga en ningun lloc aparentment publicat i que només sapíeu per altres dos. Per tant, tu li ho preguntes i si és aquesta persona t'ho contestarà i si no és, penjaran en seguida o no el contestaran. I per tant, és una manera de saber si el que t'està demanant els diners és o no és el que està dient. Uh-huh. Després, pues, rebre factures o contractes o compres de, que no hem realitzat. També m'ha passat de veure que s'han obert línies de crèdits o s'han subscrit contractes, perquè n'hi ha moltes formes de subscriure préstecs molt fàcilment per internet únicament amb una fotocòpia del DNI. Per tant, a l'hora en qui li donem la fotocòpia del DNI, perquè si no és de fiar, és a dir, una persona de confiança sí, però si no és de fiar, aquesta fotocòpia del DNI es pot utilitzar després per obrir un compte bancari en nom teu. I ho he vist que s'han obert comptes sense tindre el permís del titular, sense saber-ho, simplement amb una fotocòpia del DNI. Per tant, és que és molt més senzill de lo que avui dia, de lo que pareix. I després, pues, ja el dic, els missatges és una manera molt habitual que sol passar, no? Els SMS, els WhatsApps, tot això, quan recibim els e-mails en recibim molts, pues, estar un poc al tonto de si anem a veure si normalment no sobrepassa el límit de velocitat, és raro que m'arribi una multa per excés de velocitat. Per tant, fem-nos un poc pensar, no? De dir, ui, m'ha arribat un e-mail teòricament de la DGT, vaig a obrir-lo. A veure, pensem, si no sobrepassa normalment les velocitats no té per què, o una multa d'estacionament, si no he aparcat en ningú lloc que estigui mal, no té per què. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Un poc estar al loro.
0: Mm-hmm. I hem arribat a aquest punt en què hem pogut ser víctimes, en què ens han suplantat. Quin és el procediment que cal seguir per denunciar aquesta situació?
19: Pues, com ja us he dit, el més important sempre tots els temes penals, bueno, en civil també, realment en tots els procediments jurídics sempre és tindre proves, recollir proves, guardar captures de pantalla, correus, missatges, perfils que hagin vist, números de telèfons, documents, qualsevol justificant que puguem acreditar el que ens ha passat, no? Entonces, si hem comprat alguna cosa i després la persona... Jo normalment, no sé, quan compro alguna cosa, si alguna compra per internet, faig captura de lo que he comprat quan és el... su pedido sí. Ya está realizado. Sempre faig una captura de pantalla per a tindre el número de pedido, la empresa a la que li vull comprar, la data... És un justificant. I després, si comprem o si rebem algun missatge, tindre normalment proves, no? Justificants de dir... una traçabilitat de lo que hem fet, no? Per poder, si farà falta, denunciar-ho i aportar-hi se justificant. Perquè si no, a vegades aquestes webs desapareixen o ja quan va la policia a buscar ja aquest perfil en aquesta cuenta ja no està, pues, bueno, tindré un poc, per lo menos, un nom, unes dades. Mm.
0: A l'inici ja s'esmenta que estafes i suplantacions d'identitat així es veuen en el COI, en la comarca, sí. Són molt properes, sí. I vosaltres des del gabinet de Togues esteu ahí atenent i si algú que ara les està escoltant i senten la situació, els podeu ajudar, no?, en tot el procediment.
19: Correcte,
0: i tot això.
19: Sí, nosaltres, ells normalment, la gent, bueno, pues, denuncia la estafa, sol denunciar-ho davant de la policia i després ja s'inicia el procediment judicial, no? Lo més complex en aquests casos és determinar qui hi ha darrere, l'autor d'aquestes estafes, perquè a vegades és més senzill però a altres és més complex i per això la necessitat de tindre proves o almenys les més dades possibles, no? També és cert que avui en dia comptem en uns mitjans, la policia i els usuaris tenen uns mitjans per a poder veure si s'ha fet alguna transacció bancària, el titular del compte on han anat els diners, si s'han fet transaccions des dels mòbils, qui era el titular d'aixòs mòbils, és a dir, que n'hi han formes d'investigar i d'arribar, però quan més puguem col·laborar nosaltres, millor, clar.
0: Laia Santamaria, advocada, moltíssimes gràcies una vegada més per estar així en Ser Legal. Fins la propera.
19: Adéu.
20: L'Institut Pare Vitòria amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural. Format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals, públiques i privades. Cicles de les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitòria, ensenyament públic i de qualitat.
21: Servitaxi? Servitaxi?
4: Servitaxi. Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
21: Servitaxi, el 3737.
22: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil eTaxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

0: Comencen Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Avui anem a parlar de la edició 14 dels pressupostos participatius amb les propostes que començaran a arribar a partir, bueno, que ja ha començat aquest procés, no? Bueno, anem a parlar amb Aroa Mira, que és regidora del Partit Socialista. Aroa, benvinguda, què tal?
1: Moltes gràcies, Lucía.
0: Tenim a Carles San Salvador, de Compromís.
2: Hola,
0: què tal,
2: molt,
0: Carles?
2: Molt bones.
0: Jordi Reig, del Partit Popular.
3: Hola,
0: benvingut,
3: què tal?
0: Jordi.
3: Gràcies, hola.
0: Carlos García, de Vox.
4: Hola, bon dia.
0: Tal? I Mari Carmen Paredes, de Guanyar. Què tal, Mari Carmen?
5: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, pues ho he dit al principi, és l'edició número 14. Aroa Mira, regidora de Participació Ciutadana, crec que té totes les dades, perquè fa una setmana aproximadament les van presentar en roda de premsa. Ese balanç que s'ha fet en aquestes edicions des de 2014, no?
1: Efectivament, sí. Duem ja, esta és la 14a edició de pressupostos participatius, uns pressupostos que jo crec que estan totalment consolidats a la nostra ciutat, que any tras any s'han fet aquestes campanyes per tal de que ciutadans i ciutadanes puguen votar els projectes que més els agrada, i uns pressupostos que han anat també variant en funció un poc de la demanda i en funció també de millorar sempre i facilitar sobretot el fi últim, que és que una gran majoria de persones puguen votar.
0: Hem dit que ha començat ja aquest procés. Anem a veure com també valoren aquest grau de compliment, aquest grau d'execució de les propostes que al llarg del temps s'han plantejat, s'han posat en marxa. Anem amb les dades primer, perquè
1: sí.
0: Són 400.000
1: euros. Són 400.000 euros en total.
0: I 300, poc també el calendari.
1: Sí. 320.000 euros per a projectes d'inversió i 80.000 euros per a despeses corrents, val? En les fases, bueno, pues jo crec que ho van dir ja en la roda de premsa, va començar este dilluns, val? La realització de propostes fins al 4 d'octubre, val? Després, hi ha hagut una variació perquè en la preselecció de propostes, si recordeu, abans tenien que avalar, val? I aquest termini suscitava molt que la gent dia, bueno, jo ja he avalat, jo ja he votat, val? I no, entonces hem canviat aquesta paraula de aval per donar suport, val? És aquesta segon fase, que serà del 12 al 18 d'octubre. I ja, en últim terme, quan aquests projectes que han passat ja a nivell tècnic, que són valorats per els tècnics de l'Ajuntament, els que vull que agrair el treball que fan, perquè és de veres que n'hi ha moltíssims departaments implicats, una vegada ja passen a la fase de votació, que serà del 7 al 15 de desembre. I ja, pues, com sempre, a final d'any, coneixerem ja els resultats d'aquesta votació.
0: També es donava aquesta dada de participació de les propostes executades des de 2014, no?
1: Sí, efectivament estem al voltant d'un 80% d'execució. N'hi ha projectes que evidentment encara estan per fer i som conscients i volem arribar a fer-ho, val? Però sí que és de veres que jo crec que aquesta consecució d'aixos 14 anys, no?, afiançant aixos pressupostos, han fet que després l'execució pues, siga prou alta.
0: Anem a veure com valoren la resta dels companys de la taula, com valoren aquest grau de compliment, aquesta execució de les propostes que s'han posat sobre la taula, les que s'ha fet, les que encara queden. Carles.
2: Bueno, a veure, sobre el tema de pressupostos, bueno, ja dient que porta 14 edicions, crec que és un bon símptoma, sobretot en el tema de la participació, que cada volta va més. Sí que és de veres que alguna volta sí que enxerrà, pues, per poder millorar aquesta participació per sectors que tal volta no estan tan acostumats a participar, pues, com pugui ser la gent jove, no? O sobretot també la gent més gran. Però bueno, poc a poc, i la veritat que en quant a l'execució d'accions o propostes que es fan, bueno, ja ho ha dit la companya Aroa, no? Ronda el 80% d'execució, algunes estan encara en procés d'executar-se, pues, evidentment, pues, sobretot si és una partida d'inversió, pues, la complicació que això comporta, no? En l'altre sentit, en el de gasto corrents, que al final no deixen de ser activitats, no? Una cosa, pues, com siguem, més lleugera de realitzar, no? Pues això sí que són més senzilles d'executar. I això sí que ho puc dir per experiència, perquè en joventut sí que ens ha caigut alguna de pues això, de tema activitats i tal, i la veritat que en aquest sentit també ha donat peu també a que es quedaren coses, és a dir, un primer any és per participatius i al final, pues, veient la bona acollida d'aquesta activitat, pues, s'ha mantès en el temps, com pugui ser l'exemple del Fes Barri, per exemple, que ja va ser un primer any de participatius i que s'ha quedat, no? Ja, tres estius fent Fes Barri com un gasto corrent ja de la pròpia regidoria.
0: Jordi.
3: Sí, bueno, nosaltres des del Partit Popular no qüestionem els pressupostos participatius, no hi qüestionem que les alcoians i les alcoianes decidisquen una part de lo que és el pressupost municipal, no, al contrari, creiem que la participació és important i que és una eina que tenim que mantindre, i a veure si entre tots aconseguim, pues, que els pressupostos participatius cada vegada participi més gent. Nosaltres el que qüestionem és que si una persona participa, presenta una proposta, i aquesta proposta és validada, després la ciutadania la vota i finalment resulta guanyadora, el següent pas és executar-la dins d'un termini el més ràpid possible. I ahí sí que tenim que dir que sí que és veritat que el 80% de les propostes estan fetes, però això és que tenen molt d'import, que pareix que això s'ha modificat en els últims anys, perquè no passaré, però sí que això és que tenien molt d'import, s'han quedat així un poquí arrastrats d'altres anys, no? Per posar un exemple, doncs des de 2023 tenim les pistes del tennis. Des de 2024 tenim la renovació del tartan de les pistes d'atletisme, des de 2025 tenim la llum de la Via Verda. Què és el que volem dir en això? Pues que, clar, potser abans de que tot el procés estigui fet, pues igual hi hauria que entre tots els departaments tindre clar, pues això ho farem així, així i així, i que el veí que ha fet aquesta proposta i que ha depositat el seu vot vesga que aquestes propostes no van retrasant-se, no? Entonces, pues, n'hi hauria que treballar, pues, per a que aquests terminis d'execució de les propostes que estan finalment aprovades, pues, es duen lo més avant, pues, lo més ràpid possible, i si no, intentar tindre en la web un poc més de transparència, dir, pues, mireu, això és que ara ha passat això, estem en aquest procés, perquè el veí, pues, diga, ah, vale, no s'ha fet, però es farà en aquest temps.
0: Carlos.
4: Bueno, yo no voy a meterme en datos ni en números, porque aquí que pienso que se ha dicho ya todo, más o menos. Lo que voy a centrarme es en lo que nosotros como Grupo Vox nos parecen los presupuestos participativos. Y nosotros estamos en contra, siempre hemos estado en contra, pero por una razón muy sencilla, porque no creemos que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tenga que esperarse a que los ciudadanos les digan qué es lo que tienen que hacer. Muchas propuestas que se votan en los presupuestos participativos no deberían de someterse a votación. Tendría que ser el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el que por iniciativa propia realizará todas esas actuaciones. Y ojo, que no decimos que no creamos que los ciudadanos no tengan que participar en la gestión del ayuntamiento. Todo eso es bueno, pero no a través de presupuestos participativos. La verdadera participación se ejerce desde el ayuntamiento, desde el gobierno municipal, realizando las propuestas y las actuaciones que se deben de hacer. Y escuchando a los hosteleros, a los ciudadanos, porque los ciudadanos ya votan todos los días. Los ciudadanos continuamente, diariamente, están poniendo quejas, o bien por registro, o bien nos trasladan sus quejas a nosotros como grupo municipal, o al PP, o a Guañar, incluso al PSOE y a Ciudadanos, seguro que les trasladan quejas.
2: Y a Compromís. Bueno,
4: perdona. Y a Compromís, también es verdad. Los ciudadanos ya les transmiten sus quejas, pero y pero prácticamente no hacen la mayoría de trabajo que tienen que hacer. ¿Y sobre qué criterios se eligen unos proyectos y se eligen otros?
1: Técnico.
4: Ya, los técnicos, pero vamos a ver, ¿qué prioridad se tiene? ¿Es más prioritario cambiar el mobiliario del centro de mayores que el arreglar, por ejemplo, en el surtidor del parque de la zona norte, la cantidad de miles y miles de litros de agua que se pierden diariamente? ¿Eso es más prioritario? No, lo que pasa es que cambiar el mobiliario de los centros de mayores trae votos.
1: No,
4: y lo otro no.
1: De expropis mayor.
4: Y lo otro no. Bueno, sí, pero hay cosas más prioritarias. Bueno, nosotros pensamos eso, de todas formas. Y también la participación, nosotros creemos que la participación es muy baja, creo que está en torno al 3% de la población. Esos son los datos que tengo yo.
1: Pues este es prou erróneo. Como no
4: y para ser tan poca, pues... de toda la población, para ser tan baja la participación, creo que eso no sería necesario.
5: Ya.
0: Mari Carmen.
6: Bé, doncs, des de guanyar el COI, evidentment, estem molt a favor del tema de la participació ciutadana i creiem molt interessant que una partida pressupostària de l'Ajuntament siguin els mateixos ciutadans és que puguen decidir què es agradaria que anara davant o darrere en les seues prioritats. Considerem que participar és una cosa fonamental i que s'hauria de promoure encara més. El que també tenim, com ha comentat el company Jordi, és un problema en el tema de que n'hi hagin coses que després d'estar aprovades i tindre la partida pressupostària pues no es duguen a terme, com lo de la pista d'atletisme que ha comentat i altres coses. I això és fonamental. És fonamental perquè si no la gent pensa que a la fi no aprofita de res el participar. L'altre tema que volia comentar és que sí, pot haver un sector de gent que no participa.

0: En el tema de que s'aprova o no s'aprova el que es demana, jo crec que com Jordi demanaria un poquet més de transparència, més facilitat a l'hora d'entrar a la pàgina web i poder saber com van les coses que ha demanat cada un, en quin estat es troba, i això facilitaria molt que la gent també tinguera més ganes de participar.
1: Molt bé. Bueno, doncs ens quedem en aquesta qüestió. Anem a fer una pausa i continuem.

0: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Continuem la tertúlia, estem parlant dels pressupostos participatius amb Baroa Mira, amb Carles San Salvador, amb Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Bueno, sobre la taula, aquesta qüestió que plantejava Mari Carmen, bueno, quines són aquestes estratègies, Aroa, per exemple, per a poder motivar aquesta participació i muntar un poc aquestes xifres que encara que han anat muntant a poc encara pues, ens agradaria que més o més col·lectius, perquè sembla que són les dones entre 30 i 70 anys les que més participen, no?
3: Sí, efectivament, nosaltres una volta que passa tot un procés, pues, aquestes dades que registrem pues, les valorem, val? I sí, efectivament són les dones entre 30 i 70 anys les que més participen. Aleshores, què és el que fem? Bueno, pues, en esta edició anem a fer tres tallers, vale, oberts a la ciutadania. Uno que es farà en el CIP Batoi, vale, per a el cicle de TASOC, més dirigit i encaminat als més joves. Altre que es farà en l'Associació de Veïns de Santa Rosa, i se, com dic, és oberta a la ciutadania, i altre que es farà en Oliver, en el Centre Majors d'Oliver, més dirigit, aunque puc entrar qui vulga, però més dirigit a la gent gran. Per què? Perquè s'adonem que ahí és on tenim que mirar, és a dir, als joves i als més majors. Evidentment, els homes volen que participen molt més, val? Però aquests dos focos són els que per a nosaltres són prioritaris i són importants. I jo crec que és important que entre tots dissenyem aquests pressupostos. Nosaltres, sempre que hem fet algun canvi en el reglament, jo crec que sempre hem tingut reunions en els diferents partits polítics, exceptuant, efectivament, Vox, que no apareix mai, però bueno, ells no creuen en aquesta democràcia participativa, i a la vista està, jo no soc periodista, però el titular és clar, no? O sea, Vox va carregar-se, si entra, els pressupostos participatius. Jo crec que ha quedat claríssim i patent perquè no creu en la participació.
4: No, però farem més coses.
3: Però bueno, llevat d'això, jo crec que sí. Evidentment, per lo que comenten els companys, tant del Partit Popular com de Guanyar, som conscients que n'hi ha projectes per a executar, projectes que són d'una inversió important i que sobretot són d'una tramitació també prou important. Pensem que l'administració és burocràcia, és engorrosa, però no deixa de que efectivament jo crec que la gent es mereix, no?, tindre pues, aquesta transparència. De fet, la pàgina web de participació l'hem modificat per aquest sentit, per a que es puguen veure, no?, tots els projectes en aquestes edicions, si s'han fet, si no s'han fet, vale, en prou aquesta transparència.
2: Carles.
5: Bé, jo crec que ha quedat patent, no?, en la primera roda d'intervencions eixa intenció dels partits que veuen molt positivament el tema dels pressupostos participatius, no? Pues referim-me, pues, dos partits de govern, més Guanyar i PP. Ja han vist Vox quin camí vol prendre, esta vegada t'ho perdonaré.

0: ¿Qué más guilty que son Ciudadanos?
1: No, es que estaba pensando en que acabaría
0: está,
1: igual.
0: Está claro, ¿no? Nos van a furtar el color y al final, pues mira, todo.
1: Acabaría igual.
0: El cas. No, igual acabo vosaltres pitjor. El cas és que en este aspecte crec que el més important i crec que s'ha demostrat que any rere any, després dels pressupostos participatius, sempre s'ha fet pues, com un xicotet feedback, no? I poder parlar de quins aspectes es poden millorar, no? És una cosa que i tot sempre recorde el fet de, sempre diguem el mateix de anem a fer més accions per joves, no? D'ahir això d'anar al CID de Bató, i n'hi ha que fer més accions per gent gran, no? Pues com el d'anar al centre de gent gran d'Oliver, no? I crec que aquesta línia és la que hi ha que seguir continuant, no? Perquè si verdaderament i els companys que recolzen la proposta d'esta de pressupostos participatius i la participació directa on els propis veïns escollixen o més bé proposen eixes millores per a la ciutat i ells mateixa s'avalen, bueno, ara es diu donar suport.
2: Donar no? Suport, sí, clima. Una preselecció, no?
3: Crec que... Sí, de la preselecció, donar suport.
0: Anem a mantenir aquests conceptes, no?, per a no liar-se, no? I que ells mateixa puguen votar què és el més prioritari que hi ha que gastar eixe import de diners en la ciutat, doncs pues, crec que això és la línia, i sempre xerrant, parlant i fent feedbacks per a poder millorar aquest grau de participació.
2: Jordi.
4: A veure, sí, incidir en el tema este de les coses que no s'han fet, no? Entonces, igual, durant aquestes tres edicions ja passades dels pressupostos participatius hem vist que s'han anat modificant coses, hem anat millorant coses, hem anat tots aportant, no? Pues, n'hi ha que aprendre dels errors, i a millor un dels errors és partides grans per propostes que sí poden tindre molts votos, que evidentment si estan com a propostes guanyadores perquè van a tindre molt de votos, però que després ofereixen una sèrie de dificultats que igual no poden tindre aquesta resposta immediata que la gent que ha votat vol, pues, això n'hi hauria que modificar-ho perquè, primera, ara el veí, que potser en 2023, crec que van ser quasi 1.000 vots, va votar per les pistes de tenis, veu que encara no estan, i després tenim un problema, és que potser això 100.000 euros a dia d'avui no tenim prou, perquè per exemple en la pista d'atletisme, que en un principi eren 180.000 euros, ja ens han dit que si anirem a 220.000 o més, no? Entonces, n'hi haurà que això treballar-ho seriosament. Jo crec que si el quid de la qüestió no està ni en que si 400.000 euros, ni les propostes ni tal, és intentar què fem entre tots, no, per a fomentar més la participació. Està molt bé lo d'acudir a associacions de veïns, que ara, per exemple, en Santa Rosa hi ha tres jornades en les associacions de veïns, el que hem dit del CID de Bató i el que hem dit del Centre Majors d'Oliver, però tal volta també necessitaríem més campanyes en el carrer, no? En puestos que la gent, perquè això dels pressupostos participatius està molt bé, però m'agradaria saber quanta gent del COI sap d'esta eina, no? Pues no sé, potser n'hi hauria que anar, tindre més presència en instal·lacions esportives, en carrers, en parcs, no sé, buscar aquests núcleos de gent que està costant-nos acudir. És per una volta, no?
3: Sí.
4: Com
3: acudim a ella, no? Tots els anys idem una campanya conjuntament en una empresa, i després sí que en la fase de votació, i si això després ho expliquem, ahí sí que incidim i estem molt presents en molts llocs perquè la gent...
4: Mira, què diria la gent, algo fàcil, no? Tens més de 16 anys, eres del COI?
3: Vota.
4: Vota, no? A veure com intentem arribar.
3: O proposa.
4: Arribar, no? O proposa. Al final creiem que això és l'important, no? Que està bé participar, està bé que la gent decidisca sobre una part del pressupost, però sobretot que quan vote vesga que està fet, i intentar pues, que això tant per cent, que no anem a discutir si és el 3, el 5, el 10,
3: no
4: pues intentar que siga el màxim possible.
1: Jo me mantengo lo que he dicho, esto dels pressupostos participativos, que parece que está muy bien, parece que a la gente se le promueva para participar en la gestión de la ciudad, pero esto es un paripé, esto es una compra de votos, pero claramente, porque lo que hay que centrarse es en que el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer, limpie las calles, renueve los parques, que haga el mantenimiento que tiene que hacer, porque
2: pues
1: por
2: se
1: ejemplo,
2: pueden plantear propuestas para eso,
1: sí,
2: ¿no?
1: Propuestas hay muchas. Mira, por ejemplo, Compromís en la legislatura pasada presentó muchas iniciativas al ayuntamiento que no se han hecho. Este año, esta legislatura que está gobernando, ¿cuántas de las que ha presentado se han hecho? Porque yo sé de varias que aun estando gobernando no habéis hecho nada. Y nosotros hemos pedido en ruegos.
0: Pero estás hablando de presupuesto participativo.
2: Sí, por favor,
1: no, estoy hablando de las cosas que se tienen que hacer al COI.
2: Sí, pero
1: que menos presupuestos participativos y más mantener la ciudad como se tiene que mantener. Es que básicamente es eso.
0: Vale. Es que mezcla temas para que no te argumentaris sobre presupuestos participativos.
1: No, es que los vemos que estamos en contra. Vamos a ver. Que se te meta en la cabeza. Estamos en contra de los presupuestos participativos.
3: Y si arriba a gobernar, pues ya está claro.
1: Que los quitaremos y haremos las cosas que tenemos que hacer.
2: Mari Carmen,
5: bueno, así, aquí mando y ordeno y aquí hago yo lo que quiero. Perfecto. Pues yo coincidís que, menos en Vox, evidentemente, que cosa más rara, en que sí, ni hay que incidir en que més gent participe, porque la participación es fundamental y evidentemente por eso a Vox no le agrada. El que nosaltres proposem també és, si tenim que anar cap als jovens, també hem de clavar-se on estan els jovens. Buscar una bona campanya en TikTok, per exemple, i coses així per a poder arribar a
3: més. En Spotify anem a fer-lo.
5: Spotify, pues perfecte. La qüestió és, també l'avançaria molt més a quan vosaltres feu l'anunci de que comença la campanya. Jo crec que abans de ja començaria a parlar en tots els llocs de que en tal data començaran els pressupostos participatius, per a que la gent no es vesga de ara a setembre, a desembre, limitar en el temps. Jo crec que podem estar parlant tot l'any de participació, de pressupostos participatius i fomentar el que la gent tinga ganes de fer una proposta.
6: Molt bé, bueno, mos queden no res per acabar la tertúlia. S'havia quedat alguna cosa per comentar, recordem aquestes dates, Aroa, un poc les característiques i bueno, per animar un poc també a la gent a que s'implique en este projecte, perquè són una partida de 400.000 euros que es poden aprofitar en idees de la població, no?
3: Sí, jo efectivament, bueno, com he comentat, el dilluns va començar ja aquesta primera realització de propostes, pues alentar a la gent a que participe per la web o bé en aquests tallers participatius que van a fer-se a la ciutat, ¿vale? I en diversos dies consecutius. Y sobre todo pues bueno, pues estar pendent, ¿no? de porque estem cada volta, ¿no? Pues yo creo que estem incidint en campañas cada volta més, no sé, vaig a fer una expresión molt sencilla, ¿no? Pero més chules, ¿no? Y sobre todo para crear impacte, y yo creo que eso es importante. Y esperen que esta edició pues sí que pugem ese índex de participació, que és el fi últim.
6: A més, crec que van ser pioners la comarca, no?
3: La comarca i la comunitat valenciana,
6: que és un projecte que va començar a Sinal Coll i en altres poblacions que l'han
3: adaptat. A veure, hi ha poblacions, Catalunya, per exemple, evidentment és pues el sumum de la participació en pressupostos participatius. Però sí que és de veres que nosaltres hem anat a diferents congressos i ens llamava l'atenció que ciutats prou grans, ¿vale? No fan tots els anys processos participatius, a lo millor és bianual.
1: Sí que és de veres.
3: O una volta en la legislatura. Nosaltres fa 14 anys que any tras any, independentment de pandèmia, que va ser un any crític, ho hem fet. O sea, estan totalment consolidats. I això és el que volem, ¿vale? Conseguir que any tras any pues, es coneguen més i, evidentment, pues, que es voten més.
1: Hay muchísimas poblaciones que no hacen procesos participativos, bueno, pues, y funcionan.
3: Pues no creo,
4: Jordi. Jo sí que volia fer un incís, és que m'agradaria que el govern fera un poc d'autocrítica de totes les propostes que es presenten als pressupostos participatius. Moltes estan relacionades en el manteniment i l'estat de la ciutat, no? Que ahí sí que coincidís un poc en el que està dient vos, que si això estiguera bé, igual estos diners de pressupostos participatius o esta gent no dedicaria a arreglar-me el banco, mejorar-me l'asfalt, total, no? Entonces sí. Ahí sí que coincidim en això. I a mi aquests diners, pues, sí, destinar-los a activitats per joventut o per barris que, o per la gent jove que són més.
6: Bueno, la gent vota el que necessita.
3: Sí, al final són propostes pròpies, no podem ahir tampoc.
4: Sí, al final és polítics locals, som gent d'això, no? De les pequeñas coses, sí. Del banco, del jardincito, tal.
6: Bueno, que valga esta tertúlia per animar a la gent, que sí. Sàpiga que arribi a la més gent possible, que n'hi ha en aquesta partida, en aquestes possibilitats, i que puguem pues, donar a conèixer pues, les seues necessitats o allò que vulguin que es plasme a través d'aquests diners. Jo vos agraïs, Aroa Mira, Carles San Salvador, Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes, la vostra participació en aquesta tertúlia. Arriben les notícies. Adeu.
4: Adeu.
3: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.